0: duermo.
1: Más de uno, Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
2: Bueno, y aquí en el puesto de mando estoy viendo también ahora a Marc Seguer, él es concejal de Medio Ambiente de la Vall d'Uixó y también desalojado. Marc, ¿com estàs? Bona vesprada.
3: Pues la veritat, molt afectat, ja pues, una miqueta assumint-lo tot el que ens ha passat, no? I com dius tu, pues, també desallotjat esperant tornar a les nostres cases i tornar una miqueta recomençar i ser certa normalitat que jo crec que tardarem molts anys en recuperar, no? Però per lo menos que se controli l'incendi, poder tornar a les cases, reubicar aquella gent que tenim fora desplaçada de les seues cases i això, pues, molt expectant a la mateixa, no? A més de pues, en el cor molt trencat de la situació que s'ha donat i com han quedat el nostre paisatge de la nostra població.
2: Ara hi ha que passar un dol perquè les imatges són molt impactants, però en el pla personal hi ha que pensar en el present, en què ara esteu tots bé. Afortunadament, t'estàs quedant? No sé si has aprofitat una de les instal·lacions que s'han pogut habilitar.
3: Jo, per sort, tinc, al ser de la Vall, doncs, tinc coneguts, estic en casa de la meva parella, que no viu en un d'aixòs barris, m'he pogut quedar estos dies i, com dic, doncs, això, amb ganes de poder tornar a casa també i tornar als meus gats, per exemple, que també estic desallotjat, no? I tornar a aquesta normalitat a nivell personal i a nivell de regidor, doncs, que la gent del nostre poble pugui tornar a aquestes cases que tantes ganes tenen, no? Però agrair-los la seva paciència, comprensió i el bé que s'han portat a l'hora de fer-hi aquest desallotjament, que a ningú li agrada que tindre que anar a la seva casa i més veure com pot córrer perill per les flames, no? Però molt, molt content i agrair-los moltíssim com ho han fet.
2: A nivell de treball, el regidor, a més de Medi Ambient.
3: Sí, no? O sea, de Medi Ambient, pues, ahir tenim una feina titànica per davant de recuperar les nostres muntanyes en col·laboració amb la Generalitat, en este cas també que té la competència en la gestió forestal, però també des de Medi Ambient i els camins rurals i les finques agràries que teníem pel terme, pues, com dic, en tota aquesta feina per davant titànica que tindrem i que durarà generacions perquè la muntanya tarda molt temps en regenerar-se. Hi ha molta gent que no la tornarà a veure com estava i serà molt difícil tornar a veure com estava i tardarem, com dic, generacions en tornar a gaudir de les muntanyes conforme les teníem, no? Abans d'aquest incendi.

0: Les conseqüències ara seran devastadores, però anem a parlar de com estaven abans, fa tres dies. Quina era la situació de la muntanya? Perquè està parlant-se ara molt de prevenció i de les tasques, no?, que s'han de fer.
1: A veure, ahir hi ha que tenir clar una cosa, jo també com a biòleg, no?, que en este cas també conec una miqueta, el bosc mediterrani és el que té, doncs, molts matolls que són per baix, no?, i així la circumstància que dona és que ha plogut molt poc a causa del canvi climàtic, estava tot molt més sec, molta massa forestal, i això ha sigut el combustible perfecte per a que s'acceleri aquest incendi que ens ha portat ahir, no? Entonces, tenim aquest bosc mediterrani, però en les conseqüències del canvi climàtic que ens arrastren, no?, a que siguin més, més explosius aquests incendis i arrasen com ha passat en aquestes circumstàncies, que a més s'ha donat la circumstància de l'aire calent, el fort vent que teníem, que ens ha portat a aquesta situació.
0: Marc, estàs així en este PMA, imagineu una mica també per acompanyar els companys de partit. Avui és un dia important, també per a conèixer l'evolució de l'incendi, que és el que esteu fent per ací ara mateix.
1: Pues anar coneixent com evoluciona l'incendi, informar als nostres ciutadans i ciutadanes i donant suport als que han vingut a estar ací en este lloc de comandament, pues abastir-los d'aigua, per exemple, pues hem fet molts viatges i comunicació en hosteleria perquè puguen abastir a la gent que ací s'ha desplaçat, no?, i si menjar i si aigua que ara tanta falta fa, pues abastirà tanta gent a la que vull que agrair, no?, aquests mitjans d'extinció d'incendis, tot el seu esforç i els serveis públics que treballen per a la nostra seguretat, pues al final és un plaer ja com a ciutadà de la Vall poder abastir-los, no?, i que puguen seguir treballant en les millors condicions possibles.
0: Marc, gràcies, t'acompanyo. Espero que tingueu molta sort, que pugueu tornar prompte a casa. Gràcies per atendre'ns en un moment com aquest.
1: Moltes gràcies a vosaltres per estar informant.
0: Gràcies, Marc. Està compareixent ara mateix el president de la Generalitat. Anem a escoltar-lo.
2: Ara és, insisto, la salut i la vida de les persones i, per altra part, també l'extinció de l'incendi. Creiem que aquesta reducció de mobilitat va facilitar la labor dels cuerpos i forces de seguretat, igual que de tots els cuerpos que treballen en l'extinció de l'incendi. Per tant, les pido a tots els ciutadans un poquit de paciència. Totes les decisions que estem tomant-les per su bien. Quiero adelantar-les també que hem començat a fer ja mediciones de la calidad del aire, como también en aquellos municipios que están evacuados, también algunas mediciones y algunos estudios de la calidad del agua, para cuando se prevea que las personas puedan volver a sus municipios, lo hagan con las condiciones necesarias sanitarias. Y evidentemente, trabajamos en un incendio muy complicado, en una orografía muy complicada, pero que cada día que pasa vemos cómo se va reduciendo un poco el frente de un incendio que, insisto, es muy grande. También nos han trasladado que se han iniciado ya las investigaciones para esclarecer los hechos. Es cierto que es difícil en estos momentos saber qué ha pasado, pero sí que, según hemos podido saber por parte de la delegación del Gobierno, todo apunta a que no han sido causas naturales. Y permítanme que después de tantos días aquí y pueda manifestarles un sentimiento que creo que tienen muchísimas personas, que es que si se comprueba que ha habido una voluntad, una intencionalidad humana, espero que recaiga todo el peso de la ley sobre esa persona y que incluso abramos un debate para estudiar medidas mucho más duras para aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales que cuestan mucho de reparar. Y por supuesto, estamos siendo ejemplares en la coordinación en cuanto a la extinción. Yo pido que seamos también ejemplares en la coordinación para la recuperación y para aquellas medidas que tengamos que adoptar para recuperar, como bien decía la alcaldesa, uno de los espacios naturales más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Vamos a ponernos todos a trabajar también ya pensando el día después de la extinción en empezar a ayudar a las personas que hayan tenido pérdidas materiales y, por supuesto, también en recuperar el parque natural. Muchas gracias.
0: Bien, va a comparecer ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros vamos a desconectar al boleto de la una, a ver qué está pasando en España y en el resto del mundo, y enseguida a la vuelta les contamos.
3: Más de uno, Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
4: Es la una, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes. Hay moderado optimismo en Madrid en la lucha contra los incendios que afectan a la Sierra Oeste. Este lunes y martes las temperaturas y también el viento van a

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó segueix sense control. Bona vesprada, continuem molt pendents de l'evolució, ja són més de 7.000 hectàrees cremades. Ara estarem sobre el terreny, al lloc de comandament avançat. Han comparegut davant els mitjans el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i el president del govern, Pedro Sánchez, que s'ha traslladat fins a este municipi de Castelló. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, amb la seva assistència, comencem.

0: L'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua sense donar treva. El foc continua, com dèiem, actiu. Ja ha calcinat més de 7.200 hectàrees, bona part de la Serra d'Espadà, i manté un perímetre d'uns 67 quilòmetres. Més de 400 efectius i una trentena de mitjans aeris continuen treballant sobre el terreny, però la previsió meteorològica obliga a mantindre la màxima prudència i, de moment, no es preveu que l'incendi puga donar-se per estabilitzat al llarg d'este dilluns. Al lloc de comandament està el nostre company Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Núria, i sí, és. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat que les prop de 10.000 persones evacuades continuaran almenys fins al migdia fora de les seues cases. Ha insistit que la prioritat és protegir els habitatges, especialment de la zona d'Eslida i les urbanitzacions de Betxí i Onda.
2: Particularmente nos preocupa ahora la zona de Eslida y brotes que han estado por el Montí, por ejemplo, o la urbanización de Montserrat en Betxí, donde están actuando tanto medios aéreos como medios terrestres. De momento, como bien he dicho, hoy por hoy estarán confinados y evacuados hasta las 23:59, a no ser que en la reunión del CECOPI de las 3:30, que va a ser convocada, veamos que en algún municipio ya no existe ningún peligro, que eso es lo fundamental, garantizar la seguridad en todo momento.
1: També el director del dispositiu d'extinció, Fernando Pérez, ha advertit que les hores centrals del dia tornaran a ser les més complicades per l'augment de les temperatures i el canvi del vent. Tot i això, els pronòstics apunten a que a partir d'aquesta vesprada l'augment de la humitat podria afavorir les tasques d'extinció i facilitar els treballs dels mitjans aeris.
3: No, hoy las labores de extinción van a durar más de hoy, para darlo por estabilizado. Nosotros esta noche hemos mejorado con respecto al incendio, hemos pasado de no poder combatir al incendio a empezar a trabajar para mermar su desarrollo, pero de ahí a que esté estabilizado y controlado todavía nos queda mucho trabajo por delante.
1: Mentrestant, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat als veïns que no tornen als municipis evacuats perquè el foc continua actiu i qualsevol canvi de vent podria provocar noves reproduccions. També ha confirmat que la investigació sobre l'origen de l'incendi continua oberta i que, de moment, no apunta a causes naturals.
0: Gràcies, company, per aquesta connexió en directe. El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat el lloc de comandament avançat de Vall d'Uixó i ha mantingut una trobada amb els responsables dels dispositius d'emergències i de coordinació que estan treballant, com ho estem contant, en les zones afectades per l'incendi. Seguint la seva compareixença està Amparo Piqueres. Amparo, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Núria. Sí, el president del govern ha arribat així a la Vall d'Uixó, on ha sigut increpat per alguns veïns a la seva arribada i ha destacat que en aquests moments la principal prioritat és la de salvar vides i ha agraït la col·laboració entre el govern d'Espanya i la Generalitat. Una col·laboració que Sánchez també ha demanat per a lluitar, ha dit, contra la emergència climàtica, que és una realitat. S'ha recolzat en dades i és que en el que portem de 2026 s'han cremat més de 170.000 hectàrees, la qual cosa es tradueix a multiplicar per 6 el total d'hectàrees cremades l'any passat al nostre país. Davant aquesta realitat ha dit que totes les administracions han de treballar no soles en la resposta davant dels incendis, sinó també en la recuperació i ha insistit en la necessitat d'un pacte d'estat davant l'emergència climàtica.
5: En la respuesta y en la recuperación, reconstrucción, tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada.
6: Vale, pues si vienen bien, llevárselos.
4: Ha demanat a tots els ciutadans que extremen les precaucions davant l'arribada d'una nova onada de calor esta setmana. Demana als afectats paciència i comprensió, especialment als que estan desallotjats o confinats.
5: Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y, por tanto, pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
4: Esta vesprada, a partir de les 3, está prevista la visita así al lloc de comandament avançat de la Vall d'Uixó de la ministra de Transició Ecològica, Sara Agensen.
0: Gràcies també, companya, per aquesta connexió en directe. Onda Cero ha desplegat una ampli programació i un dispositiu especial de professionals en la zona de la Vall d'Uixó per a donar compte de tot el que està ocorrent. Esperanza és veïna d'Azuévar, un dels últims municipis evacuats este diumenge. Ella i la seva família estan a Soneja, a casa d'uns familiars. Així ha contat en Más de Uno en Onda Cero com estan vivint l'ocorregut.
7: Mi suegra, per exemple,